La novitat. De Teresa Rüther Seeli. Negin veva detg nuot, e tuttina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. Da spropòsit a spropòsit. Enzatgi ha pandiu ella vidil sen gron, e durant messa han enzaviu ponderà la causa.